tot quel que veig com afirma, tot quel que veig, tot quel que sé és correcte, quel que sé és correcte, de tremicore conferma, e grande amore.